Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música.

0: Música nit.
1: Música nit.
0: La música dels teus somnis.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar, per somiar, per somiar, per somiar, per somiar.
2: Quise volar y conocí la soledad.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: L'estil mediterrani. Si escoltes el moment, escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, calcs del correfoc, com per exemple els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, etc. Mantingueu les portes, les finestres i els balcons tancats, persianes abaixades, tendals recollits i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. Retireu la roba estesa o altres elements que puguin encendre's. Sobretot, no llenceu aigua.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: per Ràdio Lloret.
1: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

Et prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que hi ha de ser.

0: l'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als participants, informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Porteu roba vella de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba, unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus, ulleres protectores i mocador per tal de protegir-se de possibles cremades o accidents. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. Abans de l'inici del correfoc, assabenteu-vos dels punts d'assistència sanitària.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Renovada la càtedra Climent Guitart fins al 2029.

0: Avui obrim el Bon Dia, Bona Hora destacant que la Càtedra Climent Guitart ha renovat el seu conveni fins al 2029 i inicia així una nova etapa amb el doctor Lluís Coromina al capdavant. L'acord el signen l'Ajuntament de Lloret, la Universitat de Girona i la Fundació Climent Guitart amb l'objectiu de seguir impulsant projectes de recerca i transferència de coneixement turístic. El projecte va néixer el 2022 impulsat per la Fundació Climent Guitart amb la intenció de convertir-se en un espai de reflexió, anàlisi i transferència de coneixement sobre els principals reptes i oportunitats de les destinacions turístiques locals, litorals, volem dir. Avui en farem les valoracions pertinents amb la presidenta de la Fundació Climent Guitart, Cristina Cabanyes, i amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quigan. És el nostre tema de portada al Bon Dia, Bona Hora d'avui, dijous 16 de juliol. Molt bon dia a tothom, i per saber què més hem preparat, tenim aquí amb nosaltres i l'escoltem amb atenció en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. SOS Lloret organitza una xerrada demà a la tarda per exposar els prejudicis que pot tenir la instal·lació d'una incineradora al nostre municipi. Ens en donarà els detalls un portaveu de la plataforma ciutadana, Jordi Palau del Mas. Entrevistarem el xef Marc Esteve perquè el seu local, el Como Pez, apareix a les recomanacions que fa la reconeguda xef Maria Nicolau. La Festa Major també tindrà espai al programa d'avui. Volem recordar que aquest vespre es dona el tret de sortida amb el vespreig a càrrec del grup La Pepa, i parlarem també de la cercavila i el correfoc, que es farà demà a la nit. Ho farem amb el president de la colla Calatrons i una representant dels Diables de Sa Forcanera. Explicarem que la Festa de l'Escuma ha hagut de canviar de data per problemes tècnics. Finalment, es farà dijous de la setmana que ve. I també ens farem ressò d'una campanya de conscienciació contra el càncer que s'està fent aquesta setmana al nostre municipi.
0: A més, la previsió del temps tocada a aquest inici de Festa Major, volem saber com es presenta, però ja us avancem que seguirà la calor, tot i que sembla que afluixarà una miqueta. Escoltarem ara en Xavi Segura. També l'actualitat general, fent un repàs a la premsa i als portals digitals. I tot això aquí, al Bon Dia, Bona Hora. Avui som dijous 16 de juliol i al darrere del programa hi som Marc Vilamajor, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Vuit i tres del matí, com us deia, sembla que baixen una mica les temperatures, però seguirem amb calor i xafogor. I com anirà avançant tot plegat? Xavi Segura, bon dia.
3: Bon dia. Després del pic de calor intensa, pesada d'ahir, també d'aquesta nit xafogosa de mal dormir, doncs avui continuarà aquesta calor i xafogor marcades. Això sí, restarem ja algun grau, una calor cada cop menys extrema els pròxims dies, però sobretot aquest canvi es notarà més cap a l'interior del país, on ahir es van superar els 40 graus. Aquí a la costa continuarem amb aquest ambient càlid, xafogós, plenament canicular, però amb temperatures per sobre de la mitjana, tot i trobar-nos en plena canícula. Per tant, paciència, perquè la calor va per llarg. De moment no es veuen canvis importants a la vista, almenys fins a mitjans finals de la setmana que ve, en aquest sentit. I avui sí que tindrem més intervals de núvols, en principi sense risc de ruixats o gotellades aquí a Lloret, sí que en altres punts del prelitoral, de l'interior o de muntanya, poca cosa en general i en forma de fang per la pols amb suspensió que tenim, però aquests ruixats o gotellades que puguin caure no haurien d'arribar aquí a la costa, sense descartar alguna gota passatgera. Per tant, dia de cel una mica més variable, sense gaires més conseqüències, cel enterbolit per aquesta pols amb suspensió, i a partir de demà el sol dominarà sense excepcions, això sí, amb pols amb suspensió encara i poc risc de nuvolositat i, evidentment, sense pluja a la vista. De fet, els mapes indiquen que almenys haurem d'esperar 7 o 10 dies per tenir algunes opcions de pluja aquí a la zona de Lloret. Tot plegat ho anirem seguint, però vaja, queden dies encara de calor i xafogor intenses i també d'anticicló.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi. I a aquesta hora del matí, passant 5 minuts de les 8, tenim el termòmetre a 27 graus a Lloret de Mar, dia assolellat amb alguns núvols i la humitat al 80%. I passem ara al repàs de l'actualitat general. Comencem amb la premsa, Josep.
1: Agafem els diaris, primeres planes, titulars, notícies més rellevants d'aquest dijous 16 de juliol. Diari de Girona obre amb el titular "El secretari va alertar de la situació il·legal del Trufó". Un informe jurídic conclou que l'ordre de continuïtat dictada per Salelles a favor del col·lectiu de crítics era nul·la de ple dret perquè es va prescindir del procediment de contractació. En bateria de titulars, successos, la caiguda d'un arbre en una masia d'Olot deixa 13 ferits, la majoria menors. També es fa ressò de la mort de l'històric constructor banyolí Josep Agustí Ros. A Girona garanteixen lloguers socials per a 11 famílies que havien de ser desnonades. I a peu de plana es fa ressò també el diari de Girona de la visita de la família reial al jaciment arqueològic d'Empúries. Això pel que fa al diari de Girona, el Punt Avui, de forma monotemàtica, Terra de Llibres, Catalunya i molts singularment Barcelona concentra un sòlid sector editorial que és referència a escala estatal i també a Hispanoamèrica. També hi ha notícies i articles d'opinió a peu de plana del Punt Avui. També ens fixem al diari Ara. El titular que destaca d'aquest rotatiu és "La manca d'habitatge frena el creixement econòmic català" i gairebé 2.000 euros, la diferència de sou en funció del grau universitari que s'ha cursat. La fotografia és per Messi, que porta Argentina a la final del Campionat Mundial de Futbol. La resta de premsa escrita, de caire generalista, El País, fotografia per la tanca, la darrera tanca de l'Europa continental, que ja és història, destaca El País. I també en gran titulars, l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia. Diari El Mundo. Feijóo impulsa el vincle d'Europa amb Llatinoamèrica davant la Xina. I la fotografia també és per la tanca. El titular és "Adeu a la tanca i a la sobirania", fent referència a aquesta tanca fronterissa entre Espanya i Gibraltar. A La Vanguardia, el Suprem operarà el Constitucional, esperarà el Constitucional, volem dir, per aplicar l'amnistia. I la imatge és per l'Argentina de Messi, que serà rival d'Espanya a la final de la Copa del Món. També imatge per la tanca de Gibraltar i el titular "Cau la darrera tanca de l'Europa continental". El diari La Razón, estupefacció a la Guàrdia Civil per la cita judicial de la seva cap. I també notícia per Sánchez, que es troba amb una fotografia davant mateix de la tanca en el moment de retirar-la. Diu que és la història, aquesta és història de la bona. Són declaracions de Pedro Sánchez. A El Periódico de Catalunya, la Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals. També titular pel primer dia sense fronteres a Gibraltar. I la imatge també correspon a Argentina, rival d'Espanya, a la final després d'una remuntada èpica davant Anglaterra per 1-2. Finalment, a l'ABC, la cúpula de la Guàrdia Civil va pressionar a un general per boicotejar a Ayuso. I a peu de plana, el segon del exfiscal general va informar de les seves reunions amb la lampista del PSOE. Aquestes són les notícies més importants, els titulars que llegim directament de les primeres planes dels diaris generalistes.
0: Seguim aquest repàs amb els portals digitals. A l'Agència Catalana, el més destacat és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina avui dijous sobre la llei d'amnistia i podria obrir la porta al retorn de Puigdemont. El tribunal es posiciona sobre les prejudicials de l'AENA, de l'Operació Judas i del TDC per les despeses del procés. També hi llegim estabilitzades les represes a Querol i Pontons del foc d'Aiguamúrcia. Els bombers donen per estabilitzat també el foc de Sant Quirze Safaja i mantenen els confinaments per precaució. I 107 municipis de 17 comarques estaran en nivell 4 de risc d'incendi forestal avui dijous. En un altre ordre de qüestions, novè dia de l'estiu per sobre dels 40 graus a Catalunya, amb una màxima de 42,4 a Anglès. En societat, Marta Otero pren possessió com a nova rectora de la Universitat de Vic i en plana cultural el 59è Festival de Sitges no comptarà amb el Retiro entre les seves seus i espera recuperar-lo en pròximes edicions. Pel que fa al 3CAT Info, també Puigdemont és notícia destacada amb una imatge grossa de Puigdemont. Diu l'amnistia pendent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una sentència clau per Puigdemont i els líders del procés. Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, que afecta un centenar d'hectàrees. Amb clau esportiva, també notícia destacada, la remuntada de l'Argentina de Messi, que diu que va a la final amb una altra remuntada impossible, resultat de 1-2. També publica el 3CAT Info que hi ha 13 ferits en una excursió d'un cau per la caiguda d'un arbre damunt d'un cobert a Olot. 9 de cada 10 titulats de grau treballen 3 anys després d'acabar els estudis universitaris. El 50% de les pimes, petites i mitjanes empreses, renuncien a projectes per falta de personal per la situació de l'habitatge i les llars vulnerables estan desprotegides, els poden tallar la llum si no han pogut tramitar el bo social. Són les notícies destacades del 3CAT Info i en la secció d'esports, més enllà, ja sabeu, del Mundial, que hi ha un ampli ventall de titulars al respecte, avui és ja escandalós. De les 8 notícies que publica, a banda del Mundial, insistim, 7 parlen del Barça, 7 de 8, i l'única que no parla del Barça és la que destacaré perquè, com a bona badalonina, és una bona notícia. La Provitola torna on va ser feliç. La sisa joventut recupera un dels seus darrers ídols. Notícia de la penya de Badalona, on vaig néixer, i per tant destaco aquesta notícia de totes. Ara mateix, 8:12.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
7: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
8: Cartelleria digital de Víctor So. El canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
9: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
10: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
2: Bon dia, bona hora.
0: Ja tornem a ser aquí al Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar, un quart de nou del matí en punt, i donem la benvinguda als que us enganxeu ara, en què comencem destacant que la Càtedra Climent Guitart ha renovat el seu conveni fins al 2029 i inicia així una nova etapa amb el doctor Lluís Coromina al capdavant. L'acord el signen l'Ajuntament de Lloret, la Universitat de Girona i la Fundació Climent Guitart amb l'objectiu de

0: Entre les principals línies d'activitat de la càtedra destaquen l'organització bienal del Fòrum de Destinacions de Costa, un espai de referència per la reflexió i l'intercanvi de coneixements sobre els reptes del turisme litoral, la coordinació i el treball en xarxa amb les diferents càtedres de turisme de l'Estat i els Premis Lauretum, que aquest 2026 han arribat a la 5a edició i tenen com a objectiu reconèixer l'excel·lència i despertar l'interès pel turisme sostenible entre estudiants de diferents edats.
1: Com diem, la renovació del conveni coincideix amb un relleu en la direcció de la càtedra. La doctora Anna Garriga, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, tanca la seva etapa al capdavant del projecte i passa el relleu al doctor Lluís Coromina, degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.
0: En parlem primer amb la presidenta de la Fundació Climent Guitart, que és Cristina Cabanyes. Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com es valora que s'hagi renovat el conveni per part de la Fundació?
2: Bueno, estem molt, molt i molt contents perquè per la Fundació Climent Guitart, la càtedra, la UDG és un projecte puntal, no? I pensem que, com que la Fundació Climent Guitart treballa en formació en turisme i solidaritat, la càtedra és l'eix quasi principal que tenim de formació en turisme, a part d'altres activitats que també fem durant l'any, però és molt, molt clau aquesta càtedra per nosaltres.
0: I quins objectius es marquen per aquests propers anys amb aquest nou conveni?
2: Continuar consolidant els projectes que ja estem fent i també treballar amb diferents publicacions. La càtedra ha publicat... dos llibres, no? I treballarem per publicar-ne més i sobretot treballar per aquests destins de sol i platja que també estan sota el paraigües de l'Aliança de Municipios Turísticos, que tenen problemàtiques similars a les de Lloret, i treballarem per problemàtiques que afecten a tots aquest tipus de municipis.
0: Perquè, Cristina, diries que per aconseguir un turisme sostenible, un turisme doncs, que cada vegada sigui millor, diguéssim, és imprescindible que hi hagi al darrere doncs, que es fomenti tota aquesta formació?
2: És clau. La formació és clau en tots els sectors i en aquest cas pues, no, com no pot ser diferent, no? I també estem molt contents, no, de que el doctor Lluís Coromines agafi la direcció de la càtedra en aquest moment, que ja la càtedra està més consolidada, però bueno, agrair de tot cor el treball fet de la doctora Anna Garriga, que ha estat l'ànima i el motor de la càtedra aquests primers 4 anys de vida.
0: Volia preguntar també precisament per aquest nou director de la càtedra, que Lluís Coromina, què en podem destacar i per què se l'ha escollit a ell?
2: Bueno, perquè és el degà de la Facultat de Turisme i a més especialista en anàlisis de dades, i creiem que pot ser molt interessant el seu perfil per poder posar aquests propers 4 anys treballar amb els diferents àmbits que ens volem enfocar.
0: Doncs Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Climent Guitart, recollim totes aquestes valoracions i moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a la ràdio.
2: Només voldria afegir que també vull agrair a l'Ajuntament de Lloret de Mar el seu recolzament, ja que la càtedra és un conveni a 3, UDG, Ajuntament i Fundació, i bé, cada un dels socis són molt importants i han fet una molt bona feina, i aquí també la feina que ha fet la tècnica Elisabet Keegan, que ha ajudat moltíssim a que aquesta càtedra fos una realitat i que ja pues, anés per la segona etapa ja de la seva vida.
0: Doncs en prenem nota també. Cristina Cabanyes, moltíssimes gràcies i bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I de la presidenta de la Fundació Climent Guitart passem a la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan. Bon dia.
3: Hola, bon dia, Maria.
0: Sentíem ara Cristina Cabanyes, que agraïa tota la tasca feta personalment per tu com a gerent de Lloret Turisme en aquesta càtedra. Des de Lloret Turisme, com valoreu que s'hagi renovat el conveni i quina és la feina que feu i què en destacaries?
3: Ostres, per part nostra, sobretot, l'oportunitat d'aquests darrers 4 anys i aquesta porta a la línia del que deia la presidenta de la Fundació Climent Guitart, agrair a la Fundació que obrissin una porta o una finestra de col·laboració entre l'Acadèmia i l'Ajuntament de Lloret a través de la Fundació, perquè era una qüestió que fa molts anys que era necessària i imprescindible com a capital de la Costa Brava, i realment doncs és una feina que uneix sector privat a través de la Fundació, l'administració pública amb l'Ajuntament de Lloret i la

0: Universitat de Girona per treballar conjuntament per aquesta orientació, innovació i competitivitat de les destinacions del litoral, i realment és una oportunitat d'or per casa nostra, doncs, per poder millorar en termes, doncs, de turisme sostenible responsable en la competitivitat d'una destinació líder com és Lloret de Mar.
1: Clar, en aquest sentit, Cristina Cabanyes deia que per anar en camí a un turisme cada cop més sostenible i responsable és clau, diu, la formació. Estaries d'acord?
0: Sí, sí, 100%. A més, enguany celebraven ahir amb l'acte de la signatura, doncs, entre l'alcalde, la senyora Cristina Cabanyes com a presidenta, i el rector de la Universitat de Girona, doncs es destacava precisament que, per sort, la nostra facultat de turisme, en aquest cas a la Universitat de Girona, té nota de tall per primer any. Vol dir que en aquest sentit han aconseguit captar l'atenció i l'interès de suficientment gent i han omplert places en un context, Maria, en el que el turisme, sigui per qüestions diverses, reputacionals, de precarietat, etcètera, doncs no seria la primera opció per molta gent jove a casa nostra. Per tant, és una bona notícia que aquest 2026 l'UDG hagi omplert les seves places, tingui la nota dins de l'àmbit del turisme més alta a Catalunya, i en aquest sentit, doncs, valorar la necessitat, a més d'aquest talent, de la gent de casa, i en el cas de Lloret, doncs, sobretot que aquest talent i no marxi de Lloret i se'n vagi sempre fora, sinó que es quedi a casa, doncs, per millorar aquesta activitat i aquesta indústria que tenim al municipi.
1: I tant que sí. I de cara a aquests propers anys amb la signatura del conveni, quins objectius destacaries? Què és el que preteneu com a més destacat?
0: En aquest sentit, hi ha continuïtat amb alguns projectes, com si hagués Premis Laureatum, que precisament va en la línia del que parlàvem ara, que és que la gent de casa, els infants i adolescents, doncs, puguin contribuir també, doncs, sigui tant amb la seva opinió com amb el seu talent, a la seva perspectiva sobre el turisme a Lloret, amb aquests premis, doncs, que posen en valor el turisme i posen en valor la gent de casa, i que enguany aquest mes de juny ja se n'ha celebrat la seva cinquena edició. Per altra banda, a nivell més turístic i professional, he de dir que és un honor que a casa nostra tinguem el fòrum de destinacions de costa, del qual n'hem celebrat ja dues edicions i l'any que ve serà la tercera edició, és bienal, i en aquest sentit, doncs, aglutina les càtedres universitàries de turisme de tot Espanya, és a dir, l'acadèmia, juntament amb l'àmbit de l'administració, també amb el suport de l'Aliança de Municipios Turísticos Líderes en Sol i Playa, i el sector privat. I és un fòrum de debat sobre la realitat de les destinacions del litoral que ens posiciona i que és molt interessant per un lloc com casa nostra. Per tant, tant el fòrum com Premis Laureatum tindran continuïtat, d'altres projectes com la publicació d'estudis també tindrà continuïtat, i en aquest sentit, i en la línia del que deia la presidenta de la Fundació Climent Vicar, doncs contents, doncs, que incorporem el debat a la Facultat de Turisme per poder tirar endavant estudis que puguin ser de l'interès de casa nostra i ens puguin ajudar, doncs, a millorar aquest turisme.
1: Doncs, Elisabet Kigan, gerent de Lloret Turisme, esperem que tot això es vagi complint i moltíssimes gràcies per atendre la trucada a la ràdio. Molt bon dia.
0: Bon dia, gràcies.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Canviem de tema, 5 minuts per 9:15. SOS Lloret organitza una xerrada informativa sobre els perjudicis que pot tenir, diuen, la instal·lació d'una incineradora al nostre municipi.
3: La conferència, que es titula Incineradora Lloret, tot el que no t'explicaran, comptarà amb la participació de diferents ponents que donaran detalls dels estudis científics que relacionen amb l'increment de malalties sobre la població que habita en entorns propers a infraestructures com la que l'entitat assegura que es vol implantar aquí a Lloret. La xerrada es farà aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca.
1: Ampliem els detalls amb un portaveu de SOS Lloret, Jordi Palau Dalmas, que serà moderador de la xerrada de demà divendres. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Per què feu aquesta xerrada?
4: Fem aquesta xerrada per donar informació a la gent, perquè creiem que un projecte d'aquestes característiques, doncs, s'ha d'explicar molt bé, perquè és un Si tirés endavant un projecte com el de la incineradora, seria una infraestructura que ens quedaria a Malloret durant molts anys, així com també hem tingut l'abocador més de 40 anys, i és un actiu que se'ns ha quedat en el poble per sempre, perquè els 2 milions de tonelades que hi ha enterrades de residus, doncs els quedarem a Malloret per sempre. També és important que la gent sigui conscient ara, que és quan es vol impulsar aquesta nova infraestructura, que som a temps de dir la nostra, si la volem o no la volem. Llavors, cal molta informació, cal tenir informació de les dues bandes, cal saber quants de llocs de treball dona una planta d'aquest tipus, cal saber que si no tenim aquesta infraestructura, possiblement la taxa d'escombraries pujarà, no sabem quan, això és feina d'algú altre que ho hauria de dir, però el que ningú explica és tota l'altra vessant que té a veure també amb la salut de les persones, perquè una infraestructura d'aquest tipus és coneguda arreu d'Europa i hi ha molts de casos on hi ha polèmiques i convé que se sàpiguen. Hi ha molts estudis científics entorn de la incineració de residus sòlids urbans i és convenient que la gent de Lloret sàpiga quins perjudicis provoca la incineració de residus sòlids urbans perquè contamina l'aire. Perquè, tot i que algunes vegades alguns gasos que són tòxics no s'oloren, com el monòxid de carboni no s'olora, per exemple, i és tòxic i és mortal, cal que se sàpiga que tots aquests gasos s'emetran a l'atmosfera. I, per tant, això és el que fem avui, organitzar una xerrada amb experts. Arreu de Catalunya hi ha molta gent que sap molt d'aquest tema i hem convidat uns quants perquè ens vinguin a explicar també l'altre vessant d'aquesta infraestructura i que és una vessant important, jo crec, per la qualitat de vida de tot Lloret i pel model també de poble que volem.
1: Qui són aquests experts que faran de ponents?
4: Doncs mira, en principi, com que creiem que el més important és que se sàpiga els efectes que pot tenir sobre la salut una planta incineradora, vindrà en Ramon Capdevila, que és un metge pediatre que està doctorat en medicina i cirurgia a la Universitat Autònoma i que és, ja ha fet diverses xerrades sobre aquest tema perquè el coneix bé. Ell és del Col·legi Oficial de Metges de Lleida i es desplaça des de les Borges Blanques fins a aquí Lloret per explicar-nos els efectes que pot tenir sobre la població aquests gasos. I després, ja des del punt de vista mediambiental o de gestió de residus, tenim en Josep Lluís Moner i de la plataforma ciutadana Residu Zero, que ens explicarà quines alternatives hi ha a la incineració, perquè ells van ser un dels pioners en proposar una moratòria en la incineració a Catalunya, que de fet està vigent i per tant no s'haurien de poder donar permisos en teoria, però es donen permisos encoberts a incineradores com la cimentera de la Fars perquè cremi residus sòlids urbans de l'àrea metropolitana. I això és el que ve a explicar quina gestió de residus se proposen per Catalunya, què és el que es pot fer si no cremem aquests residus, què se'n pot fer, se'ls ha d'enterrar. Hi ha tot un debat sobre el que haurien de ser les polítiques de residus que giren entorn de les polítiques de reciclatge i de prevenció de packaging. Llavors, la Mercè Girona també explicarà des del punt de vista... la Mercè Girona és del CEPA i explicarà des del punt de vista ambiental.
1: Què és el CEPA, perdona, Què és el CEPA?
4: Sí, és el centre... Ostres, ara m'enganxes perquè
1: un centre
4: és tan llarg. L'acrònim és el Centre d'Estudis de Projectes Alternatius.
1: D'acord.
4: Centre d'Estudis de Projectes Alternatius. I és d'Ecologistes de Catalunya, també. i ella doncs explicarà els efectes que té sobre el medi ambient. Recordem que això és una infraestructura que està també programada per anar en un entorn boscós, no? En el que és el massís de Cadiretes. Llavors, i finalment tenim la intervenció de la presidenta del CAPS, també hi haurà en José Luis Conejero, que és de la plataforma d'incineració de Montcada i Reixac. Ells coneixen de primera mà el que és la crema de residus sòlids urbans, la pateixen cada dia. És una infraestructura que si ara la tenen i no se la poden treure de sobre, i que, a més, al llarg del temps doncs, ha anat canviant la política dels residus que s'hi cremen. A principi es van donar permisos només perquè els forns fessin la feina de la producció de ciment. Després es va permetre que es cremessin residus sòlids urbans, després llots de provinents de les depuradores, i mica en mica s'han doncs, anat empassant ampliacions de coses que es poden cremar allà. Ho explicarà de primera mà. I després tenim la presidenta del CAPS, la Mercè Gutinàs. El CAPS és un altre acrònim d'aquells que no recordo, que és el Centre Alternatiu... No ho recordo.
1: Tranquil, un centre d'estudis de temàtica mediambiental, entenem, eh?
4: Sí. No, sobre la salut, no. Sobre la salut. El CAPS estudia doncs, projectes de salut i fa una feina arreu de l'estat espanyol. La seva presidenta no s'ha pogut desplaçar fins a Lloret, però sí que ha volgut gravar un vídeo perquè és la primera que és conscient de la gravetat d'una instal·lació així. I ha volgut transmetre-ho en aquesta xerrada amb un vídeo de 5 minuts que explicarà el per què, el que són les dioxines, els forans, els metalls pesats que escapen a qualsevol filtre en la crema de residus sòlids urbans de diferent naturalesa química. I amb això el que pretenem doncs, és conscienciar la gent, és donar més informació a la gent i és que la gent doncs, parli en el carrer i expressin la seva opinió, si volen una infraestructura així o no, que tinguem les dues vessants de la informació. Va ser molt important també que l'empresa expliqués doncs la seva part del projecte, el que pretén, aquests milions d'euros que provindrien d'ajudes de la Unió Europea, però que entenem que doncs això és per la construcció de la infraestructura i totes les feines associades a aquesta construcció, evidentment, que són llocs de treball, però hem de poder veure també l'altra cara, l'altre vessant, i sapiguer, jo crec que la població és prou madura per poder decidir si ens compensa o no el fet de tenir una infraestructura així, que aportarà algun benefici, però també volem posar l'accent en els molts perjudicis que nosaltres hi veiem, i per tant que tothom tingui tota la informació per opinar.
1: En quin punt es troba el projecte ara?
4: Doncs no ho sé. El que sé és el que van explicar fa dues setmanes o tres, quan el van presentar, que era un projecte doncs, que es presentava ara. Evidentment, jo crec que és molt incipient i que he sentit pels mitjans de comunicació que l'Agència de Residus de Catalunya no s'ha fet seu el projecte, és a dir, que no... que es desvincula una mica del que és el projecte i de si hi ha d'anar o no, com no pot ser d'una altra manera, perquè és que hi ha una moratòria en el tema d'incineració i per tant entenc que no s'hauria de poder donar ara mateix un projecte així. No ho sé, més enllà d'això no sé com es troba.
1: En tot cas, des de Sos Lloret, que s'organitza aquesta xerrada demà a la tarda a les 7 a la sala polivalent de la biblioteca, oberta a tothom, per explicar doncs, tots els perjudicis, segons experts, que pot tenir aquesta incineradora a Lloret de Mar. Jordi Palau Dalmas, com a portaveu de la plataforma, moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres per la cobertura. Adeu, bon dia.
1: Hem d'afegir que nosaltres des de la ràdio hem contactat amb l'empresa responsable de la incineradora, però de moment no ha estat possible fer una entrevista.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
1: Poques novetats en la previsió meteorològica, tot i que sí que el pic va ser ahir, però seguirem amb calor i xafogó. Xavi Segura, bon dia.
5: Bon dia. Després del pic de calor intensa, pesada d'ahir, també d'aquesta nit xafogosa de mal dormir, doncs avui continuarà aquesta calor i xafogó marcades. Això sí, restarem ja algun grau, una calor cada cop menys extrema els pròxims dies, però sobretot aquest canvi es notarà més cap a l'interior del país, on ahir es van superar els 40 graus. Aquí a la costa continuarem amb aquest ambient càlid, xafogós, plenament canicular, però amb temperatures per sobre de la mitjana, tot i trobar-nos en plena canícula. Per tant, paciència, perquè la calor va per llarg. De moment no es veuen canvis importants a la vista, almenys fins a mitjans finals de la setmana que ve, en aquest sentit. I avui sí que tindrem més intervals de núvols, en principi sense risc de ruixats o gotellades aquí a Lloret, sí que en altres punts del prelitoral, de l'interior o de muntanya, poca cosa en general i en forma de fang per la pols amb suspensió que tenim, però aquests ruixats o gotellades que puguin caure no haurien d'arribar aquí a la costa, sense descartar alguna gota passatgera. Per tant, dia de cel una mica més variable, sense gaires més conseqüències, cel enterbolit per aquesta pols amb suspensió, i a partir de demà el sol dominarà sense excepcions, això sí, amb pols amb suspensió encara i poc risc de nuvolositat i, evidentment, sense pluja a la vista. De fet, els mapes indiquen que almenys haurem d'esperar 7 o 10 dies per tenir algunes opcions de pluja aquí a la zona de Lloret. Tot plegat ho anirem seguint, però vaja, queden dies encara de calor i xafogó intenses i també d'anticicló.
1: Moltes gràcies, Xavi. I ara mateix la temperatura que tenim aquí a Lloret, segons els termòmetres, és, us ho dic ara mateix que ho estic consultant, ara mateix 28 graus, la humitat se situa al 76%.
2: Bon dia, bona hora.
1: I seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora, 8:38 del matí. Volem explicar-vos que Maria Nicolau recomana el restaurant Como Pez de Lloret de Mar. En un article a Gastro, la pàgina web de gastronomia de Mediaset, la reconeguda xef escull quines són les seves quatre guinguetes preferides de Girona i Alacant i destaca el local lloretenc ubicat al carrer Sant Isidre número 10.
3: Segons Maria Nicolau, Como Pez és el restaurant amb la millor relació qualitat-preu de tot el país i fa afirmacions com que és un lloc que la fa feliç només de pensar que existeix i que hi tornarà.
1: Al telèfon tenim el xef Marc Esteve. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Marc, i felicitats.
6: Moltes gràcies.
1: Com valores que una persona reconeguda com la Maria Nicolau s'hagi fixat amb el Como Pez i, a més, el deixi tan pels núvols?
6: Pues la veritat que me sembla molt bé, perquè és una persona que defensa la cuina catalana i aquí està difícil de trobar i, bueno, ella sempre ve per allà a menjar i li agrada molt que siguim amb una miqueta amb el tema de la cuina catalana d'abans de la que es feia a casa.
1: Clar, ella en el seu article destaca que és el restaurant amb la millor relació qualitat-preu de tot el país. Uau, eh?
6: Sí. Intentem ajustar-nos una miqueta, perquè crec que hi ha preus que estan una mica molt inflats i nosaltres intentem ajustar-nos una miqueta, la veritat.
1: Fa molt de temps que ve a menjar al vostre restaurant?
6: Sí, abans, quan estàvem al Port de la Cala Canyella, ja venia.
1: Ah, sí, ja, és clienta habitual.
6: Sí, i ara ja fa temps que ve per allà alguna vegada, quan té alguna conferència, alguna coseta per aquí, doncs s'apropa per menjar. i menja molt, eh?
1: Què li agrada, què diries que li agrada més?
6: Ella és bastant fan de l'arròs a la cassola, però com que nosaltres de vegades tenim cassoles fetes tradicionals, també sol menjar les mandonguilles amb sèpia, el conill rostit amb poc. Tot el que tenim així de cassola, si algun dia ho tenim, ho prova.
1: El que passa que en aquest article us posa com a xiringuito de platja, però, clar, no és ben bé un xiringuito, no? És un petit restaurant en el nucli dur de Lloret.
6: Sí, però, bueno, la veritat que xiringuito, cuchitril o casa de menjars o el que sigui, a mi ja em va bé. És igual, tampoc... No és que siguem un xiringuito, però, bueno, però ja va bé.
1: En tot cas, és una bona opció per anar a la platja i després venir a fer un mos, no?
6: Sí, sí, això és el que fa ella. Ve menjar i després se'n va a fer la siesta a la platja.
1: Diu ella que especialment es posa interessant el plan els dijous.
6: Sí, el dijous nosaltres ja des de fa molts anys tenim el menú de l'arròs, que consisteix entre dos o tres primers, segons el que trobem al mercat o a la llotja, i fem l'arròs a la cassola, amb la beguda inclosa i postres, i ho fem a 25 euros. Aquest ja és un clàssic.
1: Ella diu rient que demana a la gent que no hi vagin perquè sempre està ple.
6: Ja, però poden venir, eh?
1: Hem de dir que sí, que la gent vingui, no? Que facin reserva?
6: Sí, no hi ha cap problema.
1: Feu reserves?
6: Sí, sí, millor en reserves, perquè com que el local és petitet, que van unes 24 persones, és millor en reserva.
1: I el que comenta és que, o sigui, anima a anar-hi a menjar, perquè s'hi menja molt bé, però també a les persones que vulguin dedicar-se al món de la cuina o tenir un restaurant, perquè poden aprendre molt. Això com ho reps?
6: Home, a mi això m'agrada, perquè nosaltres el que fem, com he dit, és la cuina que feia la meva àvia a casa. És una cuina tradicional de xup-xup, que costa bastant trobar per la costa. A l'interior és una miqueta més fàcil, però és una cuina de paciència i ben feta, és poc a poc. Jo, això m'agrada que ho digui, perquè posa en valor aquesta cuina que fem.
1: Perquè, clar, tu, Marc, tens un local petit, t'hi dediques molt intensament, com dius, no? És una cuina lenta, etcètera. Diguéssim que poses per davant els teus valors culinaris, no? Suposo que no és fàcil avui en dia tirar endavant un negoci amb aquests valors.
6: No, és complicat. És complicat perquè nosaltres el que volem és que la gent coneixi la cuina que se menjava abans a les cases de Lloret o d'aquí de la costa dels pescadors. El que passa és que, clar, el tipus de gent que ara arriba aquí on estem nosaltres és més d'hamburguesa i cosetes d'aquestes i no va tan tirada a conèixer la cuina tradicional de la costa o de Catalunya.
1: En tot cas, però, seguireu, batallant?
6: Sí, sí, això segur.
1: I de tot el que diu la Maria Nicolau, què és el que t'ha agradat més? Què destacaries tu?
6: A mi el que m'agrada d'ella és que posin valor la cuina d'abans. És cuina senzilla però de moltes hores i amb pocs productes i ben elaborada. A mi això m'agrada i m'agrada que ho digui i que ho publiqui i que ens faci conèixer una miqueta.
1: I tant que sí. Doncs felicitats de nou, Marc Esteve, xef del Como Pez, i moltíssimes gràcies per compartir aquesta bona notícia amb la ràdio de Lloret. Que vagi molt i molt bé.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

0: 15 minuts per les 9 del matí. Un vespreig donarà el tret de sortida a la Festa Major de Santa Cristina avui al vespre. Sota el títol Viva la Pepa, l'activitat oberta a tothom anirà a càrrec del grup La Pepa.
1: La festa començarà a les 7 de la tarda a la Roca de Maig. En dona més detalls Uriel de l'Amor, representant de La Pepa.
2: Doncs mira, el que volem justament és donar el tret de sortida a la Festa Major d'aquí de Lloret d'una manera diferent. Serà una tarda per gaudir de la música, ballar, prendre alguna cosa amb els amics o familiars i aprofitat d'un espai tan bonic com és la Roca d'en Maig. Doncs hem preparat una mica una selecció de música molt variada. Començarem amb música més comercial i alguna rumbeta i així, i llavors més tirant cap al vespre, i a mesura que avanci la tarda doncs anirem pujant el ritme amb grans èxits molt coneguts, música Remember i cançons que bueno, pràcticament tothom coneix i que acabarà cantant.
0: L'objectiu és que la gent es deixi portar per la música, balli i gaudeixi d'una bona estona en un format de 6 hores que s'allargarà fins a la 1 de la matinada.
2: Bueno, la manera de sortir ha canviat molt els últims anys. Cada vegada hi ha més gent que prefereix començar abans, gaudir de l'ambient amb, doncs, amb llum natural, compartir una estona amb els amics i família, no? Com dèiem abans. I bueno, també tot la tendència va molt cap al món fitness i de més, llavors trobem que s'està començant a unir a la part de la salut, l'esport i el cuidar-se amb el món de l'oci, la nit, que bueno, una gran part d'Espanya i d'Europa ho està portant a la tarda, i jo crec que va una mica de la mà i en un futur proper veurem això.
1: Des de l'organització animen tothom a acostar-se al vespreig, ja que és una proposta pensada per a totes les edats, des de la canalla fins als més grans. A més, expliquen que els faria molta il·lusió que aquesta iniciativa, que enguany s'estrena com una de les novetats de la Festa Major, es convertís en una cita fixa en els pròxims anys.
2: A nosaltres ens faria molta il·lusió. Al final, si la gent respon bé i s'ho passa bé, doncs seria fantàstic que acabés convertint-se en una cita fixa per la Festa Major. Al final, Lloret té un entorn privilegiat i creiem que iniciatives com aquesta doncs ajuden a posar-lo encara més en valor i oferir propostes diferents. I al final també, doncs no ens enganyem, és una proposta que molesta molt menys que una Festa Major nocturna a tots els veïns la mateixa situació del poble.
0: I un cop iniciada la Festa Major, demà a la nit arriba una de les activitats més esperades cada any, la cercavila amb la colla Calatrons i els Diables de Saforcanera, seguida del correfoc.
1: La convocatòria és a 9:45 de la nit al carrer Sant Pere, des d'on s'anirà fins al Museu del Mar, on és previst que comenci el correfoc una hora més tard, a 10:45. En aquest cas, el recorregut passarà pel passeig marítim fins a la Roca d'en Maig, fent parada a la plaça de la Vila, on es farà el Ball de Bèsties.
0: Parlem amb Marta Sánchez, representant dels Diables de Saforcanera. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Primer de tot, Marta, com serà la cercavila que feu amb la colla Calatrons per començar la nit?
3: Vale, doncs la colla de percussió de Calatrons començarà a fer una cercavila amb la percussió fins a la plaça de l'Ajuntament. Seguidament es trobarà amb la percussió dels Diables de Saforcanera i anirem fins al Casal del Mar.
0: I què és el que anireu fent? Engrescant a la gent amb batucada?
3: Anirem engrescant a la gent amb la batucada, bueno, i animant, no? Fins que arribin a l'Ajuntament i després que es quedin a gaudir del correfoc.
0: Clar, és una activitat que fa molta Festa Major, també el correfoc, evidentment, i és molt, molt esperat. Parla'ns d'aquesta activitat del correfoc, què és el que heu preparat?
3: Vale, aquest any el que hem preparat, bueno, doncs com sempre, no? Tenim la part on està la traca, després tenim una part de les bèsties i tot el recorregut del correfoc es fa amb les carretilles, que lògicament les porten els Diables a les seves forques.
0: Perquè el Ball de Bèsties que es fa a la plaça de la Vila, a la meitat del correfoc, què és?
3: Bueno, doncs nosaltres tenim diferents tipus de bèsties, no? La més reconeguda és la dragona, i a meitat del correfoc, com bé has dit, doncs es fa el Ball de Bèsties, no? Que encenem les bèsties amb diferents tipus de pirotècnia, i bueno, la gent, els Diables, no? I la gent que va preparada, doncs pot gaudir de l'espectacle bueno, i veure, no, les, els diferents tipus de, bueno, la diferent tipus de pirotècnia que utilitzem.
0: I per tant, és una activitat, de fet tot el correfoc diria, no? Que és per la gent que s'hi vol posar, però també per la gent que ho vol veure, és atractiu per tothom.
3: Exacte, hi ha gent que pot participar, no? Posant-se dins del foc, i després la gent també pot venir a gaudir des de fora. No cal que s'hi fiqui dins, lògicament.
0: I la gent que es posa dins, quines precaucions ha de tenir?
3: Sobretot nosaltres recomanem que portin roba de cotó. Després, si poden portar també ulleres de protecció, vale? Calçat còmode, si pot cobrir aquest calçat al turmell, millor que millor, que, bueno, que estiguin ben cordades les sabates, que tinguin, bueno, que sàpiguen on estan, no, els espais de sortida, i que tinguin localitzats els diables i els agents de protecció civil, la policia, i doncs això seria tot.
0: Doncs animar tothom a venir al Correfoc, una activitat sempre molt esperada a les festes,
3: exacte,
0: majors de Lloret. A vosaltres, personalment, des dels Diables de Sa Forcanera, què és el que més us agrada de fer espectacle amb foc?
3: Bueno, a veure, ens agrada tot en general, no? Al final és una de les dates més esperades, no? És l'activitat principal que nosaltres fem, i al final gaudeix tota la colla, no? Tant la part de percussió com la part de foc.
0: Perquè, clar, la part de percussió també us va acompanyant al llarg del correfoc, no?
3: Exacte, la part de percussió, no? Els Diables de Sa Forcanera sempre anem davant obrint el correfoc, i justament darrere, no? Doncs ens trobem amb la part de pirotècnia conjuntament amb altres colles que hi participen.
0: Doncs esperem que vagi molt bé aquesta nova edició del Correfoc a Lloret de Mar, una activitat que, com deia, insisteixo, fa molt festa major. Que vagi molt bé, Marta, com a representant dels Diables de Sa Forcanera, i moltíssimes gràcies per haver-nos atès a la ràdio.
3: Super, moltes gràcies, i convidem a tothom que vingui.
1: Parlem ara amb el president de la colla Calatrons, Guillem Minguella. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com serà la cercavila que heu preparat per aquest divendres?
4: Doncs bé, com ja portem uns anyets fent-ho, la nostra cercavila dona el tret de sortida al correfoc que tothom espera. Nosaltres iniciem cap allà a quarts de deu des del capdamunt del carrer Sant Pere i baixem fins a la plaça de l'Ajuntament, ens trobem allà amb la Percu Sa Forcanera de Blanes i ens anem fins al Museu del Mar, i des d'allà, en aquest moment sí, començarà el correfoc.
1: Doncs aquest serà el recorregut que teniu preparat, oi?
4: Ah, exacte, ni més ni menys. Sí que és molt xulo trobar-nos amb la Percu Sa Forcanera, i nosaltres iniciem, però no toquem junts, sinó que ens trobem al final del nostre recorregut i ells comencen amb la seva colla de diables.
1: Us doneu el relleu, vaja.
4: Ah, exacte.
1: És una activitat que fa molt de festa major.
4: Doncs sí. La veritat és que nosaltres no tenim colla de diables, i són els que fan el correfoc, no? Els que fan el foc, els petards i demés, però és una manera de poder-hi participar, i hi ha aquesta germanor amb la colla veïna de Blanes, així que entre uns i altres acabem fent aquesta festassa que dona l'inici, en part, a la festa major de Lloret, que tots esperem.
1: És un acte consolidat, es fa ja des de fa anys, però és un d'aquells actes que s'esperen, perquè això que deies, dona el tret de sortida a la festa major i fa de la festa més festa. Tot i que la calor aquest any també tindrà el seu protagonisme.
4: Ostres, doncs sí, la veritat és que ja porta setmana siguem protagonista, i bé, ho patirem com cada any, però és això, és un dia en què tot s'hi val, en què hi ha festa, per si no en tens prou amb la calor, doncs estaràs al davant del foc, per tant, anem preparats, no hi tenim por.
1: Digue'ns quants membres sou de la colla.
4: Doncs actualment som cap a 20 membres, però que puguem tocar alhora durant un bolo, doncs entre 10 i 15, o el dia que arribem a ser-hi tots, la vintena, doncs és genial. Com més som, doncs més soroll i més festa fem.
1: I heu actuat o intervingut en altres festes majors o festes donant el tret de sortida?
4: Sí, bé, al final, durant els pocs anys de trajectòria que té Calatrons, hem pogut tocar en pobles com Palafolls, en què solem participar també al Correfoc, hem tocat a Llagostera, hem tocat a Blanes, però al final on sempre fa més il·lusió tocar és a casa.
1: Home, i tant. Però a més sou ambaixadors també de Lloret de Mar, en certa manera.
4: Bé, sí, ho intentem, portar el nom del nostre poble a tot arreu on podem i deixar-lo ben amunt.
1: Doncs amb moltes, moltíssimes ganes us esperem aquest divendres, que tingueu molt bona cercavila. Gràcies per atendre'ns, Guillem Minguella.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins divendres.
5: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: 4 minuts i mig i seran les 9 del matí. Seguim parlant de la festa major, perquè la festa de l'escuma canvia de data. Per motius tècnics no es podrà fer aquest diumenge i s'ha posposat per fer-la dijous 23 a la tarda, coincidint amb els inflables d'aigua infantils a l'aparcament de Sa Caleta.
1: La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, espera que la festa de l'escuma, que és una novetat en el programa, agradi molt als més petits.
6: Una vegada més, a la festa major, seguim apostant per les activitats infantils i familiars. Hi ha prevista una activitat que és la Festa de l'Espuma, una novetat. Estava prevista per al dia 19 de juliol i es durà a terme el dia 23 de juliol, conjuntament amb una altra activitat infantil i familiar, que és aquests inflables aquàtics que estaran col·locats al pàrquing de Sa Caleta. Per tant, doncs, tot un dia, el dia 23, pensat per les famílies, per als infants de Lloret, on esperem que gaudeixi tothom i que vingui a gaudir de la festa major.
0: Sí que es manté per aquest diumenge a la Roca d'en Maig el concert de Xiula a partir de les 6 de la tarda. I de cara a la setmana que ve, com diem, dijous 23, a les 5 es faran la festa de l'escuma i els inflables d'aigua infantils per mainada de 3 a 12 anys.
1: Serà a l'aparcament de Sa Caleta, on l'accés estarà obert a tothom i hi haurà servei de bar.
5: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
0: L'Ajuntament, Oncolliga i l'Associació contra el Càncer de Lloret han sumat esforços en una campanya de conscienciació a les platges de Lloret i Fanals. Aquests dies reparteixen crema solar i recorden que a les platges de la vila no s'hi pot fumar.
1: Vereda López, en aquest cas com a regidora de Medi Ambient, remarca que l'objectiu de la campanya és conscienciar la població sobre la importància de cuidar-se a un mateix i també al nostre entorn.
7: Gràcies a Oncolliga, a l'Associació contra el Càncer i al personal de l'Ajuntament, s'estan fent campanyes informatives i repartint uns petits pots de crema amb la imatge de no fumar per recordar a tothom la importància de cuidar-se, de cuidar la pell i protegir-nos dels rajos del sol, però també recordant a tothom que les nostres platges són sense fum. Aquesta campanya el que pretén és que el missatge arribi a tothom d'una manera afirmativa i pedagògica i sobretot, el més important és que la gent es cuidi, tant ells mateixos com el nostre medi ambient.
0: El càncer de pell és el tumor més freqüent en l'ésser humà i es calcula que un 20% de les persones en patiran un al llarg de la vida. La part positiva és que sol ser molt visible i si es detecta de manera precoç, el percentatge de curació és molt elevat.
1: Pel que fa al càncer de pulmó, en canvi, és un dels càncers més mortífers. A Catalunya afecta unes 5.000 persones a l'any i provoca prop de 3.500 defuncions, al contrari que el càncer de pell sol detectar-se en fases avançades.
5: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I acabem a un minut i mig de les 9 recordant que avui demà es pot donar sang a Lloret de Mar, en concret avui matí i tarda al teatre i demà a la tarda al centre cívic del Rieral.
1: Escoltem Mireia Blanco, representant del Banc de Sang i Teixits.
8: Llavors, a mi m'agradaria, no sé si és possible, animar a la gent a que vingui a donar sang, no? Perquè hem de pensar que la sang no es fabrica fora del nostre cos i, per tant, hem de ser conscients que depèn de cadascú de nosaltres, no? De poder millorar la qualitat de vida d'una persona o inclús salvar-li aquesta vida, no? Hem de pensar que aquest és un gest, un petit gran gest solidari que requereix poc temps i que pot salvar una vida, no? Una vegada per tu, una vegada per mi, sempre diem això, no? En el banc.
0: Per tant, es pot donar sang avui matí i tarda al teatre i demà divendres a la tarda al centre cívic del Rieral.

0: I fins aquí el bon dia, bona hora d'avui, dijous 16 de juliol. Per acomiadar-nos, volem felicitar a totes les Carmes, Carmetes i qualsevol nom derivat, perquè avui és el seu dia i, per tant, una felicitació especial per totes elles. I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Tornem demà a les 8 en punt. Que vagi bé.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Les persones amb problemes o sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, cal que adoptin mesures de protecció. Durant el correfoc, i especialment a l'espectacle a la plaça de la Vila i al final del passeig Manel Bernat, cal respectar i facilitar el pas dels diables i diableses, així com mantenir una distància de seguretat prudencial respecte al material pirotècnic que s'utilitzarà. Col·laboreu amb l'espectacle, no entreu cotxets infantils, bicicletes, patinets i altres als llocs indicats mentre dur l'espectacle.

Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font, actualment l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Avui i demà es pot donar sang a Lloret de Mar, en concret avui al teatre i demà a la tarda al Centre Cívic del Rieral. Sota el lema "Perquè la necessitat no fa vacances, dona sang", el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania perquè participi a la campanya d'estiu. I és que, tot i que la necessitat de sang es manté durant tot l'any, les reserves acostumen a baixar prop d'un 20% durant els mesos d'estiu, quan disminueixen les donacions. Escoltem Mireia Blanco, representant del Banc de Sang i Teixits.
4: Llavors, a mi m'agradaria, no sé si és possible, animar a la gent a que vingui a donar sang, no? Perquè hem de pensar que la sang no es fabrica fora del nostre cos i, per tant, hem de ser conscients que depèn de cadascú de nosaltres, no? De poder millorar la qualitat de vida d'una persona o inclús salvar-li aquesta vida, no? Hem de pensar que aquest és un gest, un petit gran gest solidari que requereix poc temps i que pot salvar una vida, no? Una vegada per tu, una vegada per mi, sempre diem això, no? En el banc.
3: Poden donar sang les persones majors d'edat de fins a 70 anys, que pesin més de 50 quilos, estiguin en bon estat de salut i no estiguin embarassades.
4: Sí, de fet, a veure, s'ha de saber que tot l'any fa falta sang. Tanmateix, els mesos d'estiu, la situació dels estocs és més crítica. Per què? Perquè hi ha una davallada, d'un 20% de donacions. Clar, si pensem que la necessitat és la mateixa, que són 1.000 donacions diàries, però arrel de coincidir amb aquesta temporada, no?, la temporada d'estiu, que baixen les donacions pel canvi d'hàbits, per la calor, perquè ara estem patint molta calor, perquè la gent fa vacances, clar, molta gent també el fet de fer vacances marxa del seu municipi habitual de donació i diu, bueno, ja ho faré, no?, ja ho faré quan torni. Tot això comporta aquesta baixada.
3: Qui vulgui donar sang pot fer-ho avui al teatre i demà divendres a la tarda al Centre Cívic del Rieral.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Les persones amb problemes o sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, cal que adoptin mesures de protecció. Durant el correfoc, i especialment a l'espectacle a la plaça de la Vila i al final del passeig Manel Bernat, cal respectar i facilitar el pas dels diables i diableses, així com mantenir una distància de seguretat prudencial respecte al material pirotècnic que s'utilitzarà. Col·laboreu amb l'espectacle, no entreu cotxets infantils, bicicletes, patinets i altres als llocs indicats mentre duri l'espectacle.
2: Nova Ràdio Lloret. Ritme a l'estiu.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Un vespreig dona el tret de sortida a la Festa Major de Santa Cristina aquest vespre. Sota el títol Viva la Pepa, l'activitat oberta a tothom anirà a càrrec del grup La Pepa. La festa començarà a les 7 de la tarda a la Roca d'en Maig. En dona més detalls Oriol de l'Amor, representant de La Pepa.
4: Doncs mira, el que volem justament és donar el tret de sortida a la Festa Major d'aquí de Lloret d'una manera diferent. Serà una tarda per gaudir de la música, ballar, prendre alguna cosa amb els amics o familiars i aprofitar d'un espai tan bonic com és la Roca d'en Maig. Doncs hem preparat una mica una selecció de música molt variada. Començarem amb música més comercial i alguna rumbeta i així, i llavors més tirant cap al vespre, i a mesura que avanci la tarda doncs anirem pujant el ritme amb grans èxits molt coneguts, música Remember i cançons que, bueno, pràcticament tothom coneix i que acabarà cantant.
3: L'objectiu és que la gent es deixi portar per la música, balli i gaudeixi d'una bona estona en un format de 6 hores que s'allargarà fins a la 1 de la matinada.
4: Bueno, la manera de sortir ha canviat molt els últims anys. Cada vegada hi ha més gent que prefereix començar abans, gaudir de l'ambient amb llum natural, compartir una estona amb els amics i família, no?, com dèiem abans. I bueno, també tot la tendència va molt cap al món fitness i de més, llavors trobem que s'està començant a unir la part de la salut, l'esport i el cuidar-se amb el món de l'oci, la nit, que bueno, una gran part d'Espanya i d'Europa ho està portant a la tarda, i jo crec que va una mica de la mà i en un futur proper veurem això.
3: Des de l'organització animen a tothom a acostar-se al vespreig, ja que és una proposta pensada per totes les edats, des de la canalla fins als més grans. A més, expliquen que els faria molta il·lusió que aquesta iniciativa, que aquest any s'estrena com una de les novetats de la Festa Major, es convertís en una cita fixa en els propers anys.
4: A nosaltres ens faria molta il·lusió. Al final, si la gent respon bé i s'ho passa bé, doncs seria fantàstic que acabés convertint-se en una cita fixa per la Festa Major. Al final, Lloret té un entorn privilegiat i creiem que iniciatives com aquesta doncs ajuden a posar-lo encara més en valor i oferir propostes diferents. I al final també, doncs no ens enganyem, és una proposta que molesta molt menys que una Festa Major nocturna a tots els veïns la mateixa situació del poble.
3: El vespreig Viva la Pepa, que donarà el tret de sortida a la Festa Major aquesta tarda, començarà a les 7 a la Roca d'en Maig.
2: La previsió meteorològica.
3: Les temperatures baixen una mica avui dijous, però seguirem tenint calor i xafogor. Xavi Segura, bon dia.
5: Bon dia. Després del pic de calor intensa, pesada d'ahir, també d'aquesta nit xafogosa de mal dormir, doncs avui continuarà aquesta calor i xafogor marcades. Això sí, restarem ja algun grau, una calor cada cop menys extrema els pròxims dies, però sobretot aquest canvi es notarà més cap a l'interior del país, on ahir es van superar els 40 graus. Aquí a la costa continuarem amb aquest ambient càlid, xafogós, plenament canicular, però amb temperatures per sobre de la mitjana, tot i trobar-nos en plena canícula. Per tant, paciència, perquè la calor va per llarg. De moment no es veuen canvis importants a la vista, almenys fins a mitjans finals de la setmana que ve, en aquest sentit. I avui sí que tindrem més intervals de núvols, en principi sense risc de ruixats o gotellades aquí a Lloret, sí que en altres punts del prelitoral, de l'interior o de muntanya, poca cosa en general i en forma de fang per la pols amb suspensió que tenim, però aquests ruixats o gotellades que puguin caure no haurien d'arribar aquí a la costa, sense descartar alguna gota passatgera. Per tant, dia de cel una mica més variable, sense gaires més conseqüències, cel enterbolit per aquesta pols amb suspensió, i a partir de demà el sol dominarà, sense excepcions, això sí, amb pols amb suspensió encara, i poc risc de nuvolositat i, evidentment, sense pluja a la vista. De fet, els mapes indiquen que almenys haurem d'esperar 7 o 10 dies per tenir algunes opcions de pluja aquí, a la zona de Lloret. Tot plegat ho anirem seguint, però vaja, queden dies encara de calor i xafogó intenses i també d'anticicló.
3: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Ara mateix, 25 graus a Lloret de Mar.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

0: bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La Festa de l'Escuma canvia de data. Per motius tècnics no es podrà fer aquest diumenge i s'ha posposat per fer-la dijous 23 a la tarda, coincidint amb els inflables d'aigua infantils a l'aparcament de Sa Caleta. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, espera que la Festa de l'Escuma, que és una novetat en el programa, agradi molt als més petits.
4: Una vegada més, a la Festa Major, seguim apostant per les activitats infantils i familiars. Hi ha prevista una activitat que és la Festa de l'Espuma, una novetat. Estava prevista per al dia 19 de juliol i es durà a terme el dia 23 de juliol, conjuntament amb una altra activitat infantil i familiar, que és aquests inflables aquàtics que estaran col·locats al pàrquing de Sa Caleta. Per tant, doncs, tot un dia, el dia 23, pensat per les famílies, per als infants de Lloret, on esperem que gaudeixi tothom i que vingui a gaudir de la Festa Major.
3: Sí que es manté per aquest diumenge a la Roca d'en Maig el concert de Xiula a partir de les 6 de la tarda. I de cara a la setmana que ve, com diem, dijous 23 a les 5 es faran la Festa de l'Escuma i els inflables d'aigua infantils per mainada de 3 a 12 anys. Serà a l'aparcament de Sa Caleta on l'accés estarà obert a tothom i hi haurà servei de bar. I d'altra banda, l'Ajuntament, Oncolliga i l'Associació contra el Càncer de Lloret han sumat esforços en una campanya de conscienciació a les platges de Lloret i Fenals. Aquests dies reparteixen crema solar i recorden que a les platges de la vila no s'hi pot fumar. Vereda López, en aquest cas com a regidora de Medi Ambient, remarca que l'objectiu de la campanya és conscienciar la població sobre la importància de cuidar-se a un mateix i també al nostre entorn.
5: Gràcies a Oncolliga, a l'Associació contra el Càncer i al personal de l'Ajuntament, s'estan fent campanyes informatives i repartint uns petits pots de crema amb la imatge de no fumar per recordar a tothom la importància de cuidar-se, de cuidar la pell i protegir-nos dels rajos del sol, però també recordant a tothom que les nostres platges són sense fum. Aquesta campanya el que pretén és que el missatge arribi a tothom d'una manera afirmativa i pedagògica i sobretot, el més important és que la gent es cuidi, tant ells mateixos com el nostre medi ambient.
3: El càncer de pell és el tumor més freqüent en l'ésser humà i es calcula que un 20% de les persones en patiran un al llarg de la vida. A l'estat espanyol afecta unes 300 persones de cada 100.000. La part positiva és que sol ser molt visible i si es detecta de manera precoç, el percentatge de curació és molt elevat. Pel que fa al càncer de pulmó, en canvi, és un dels càncers més mortífers. A Catalunya afecta unes 5.000 persones a l'any i provoca prop de 3.500 defuncions. Al contrari, que el càncer de pell sol detectar-se en fases avançades.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als veïns, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, etc. Mantingueu les portes, les finestres i els balcons tancats, persianes abaixades, tendals recollits i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. Retireu la roba estesa o altres elements que puguin encendre's. Sobretot, no llenceu aigua.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Maria Nicolau recomana el restaurant Como Pez de Lloret de Mar. En un article a Gastro, la pàgina web de gastronomia de Mediaset, la reconeguda xef escull quines són les seves quatre guinguetes preferides de Girona i Alacant i destaca el local lloretenc ubicat al carrer Sant Isidre 10. Segons Maria Nicolau, Como Pez és el restaurant amb la millor relació qualitat-preu de tot el país i fa afirmacions com que és un lloc que la fa feliç només de pensar que existeix i que hi tornarà. El Como Pez no és una guingueta de platja, però sí que és un local petit amb molt d'encant al centre de Lloret, que té la platja a tocar. I la crítica agrada molt al xef i propietari del restaurant, Marc Esteve.
4: La veritat que m'assembla molt bé perquè és una persona que defensa la cuina catalana i aquí està difícil de trobar i bueno, ella sempre ve per allà a menjar i li agrada molt que siguim una miqueta amb el tema de la cuina catalana d'abans de la que es feia a casa.
3: Segons ens explica el xef, Maria Nicolau ja era clienta seva quan gestionava el restaurant del Port de la Cala i li agrada tastar tots els plats tradicionals que cuinen.
4: Quan estàvem al Port de la Cala Canyelles ja venia i ara ja fa temps que ve per allà alguna vegada quan té alguna conferència, alguna coseta per aquí, doncs s'apropa per menjar i menja molt. Ella és bastant fan de l'arròs a la cassola, però com que nosaltres de vegades tenim cassola, fetes tradicionals. També sol menjar les mandonguilles amb sèpia, el conill rostit amb poc. Tot el que tenim així de cassola, si algun dia ho tenim, ho prova.
3: En el seu article, Maria Nicolau fa broma demanant a la clientela que no vagi al restaurant, que té un aforament limitat i sempre està ple. I afegeix, això seriosament, que s'hi han d'acostar tots aquells que vulguin dedicar-se al món de la cuina o la restauració, perquè tindran molt per aprendre. Un aspecte que fa content a Marc Esteve.
4: A mi això m'agrada, perquè nosaltres el que fem, com he dit, és la cuina que feia la meva àvia a casa. És una cuina tradicional de Chuchup, que costa bastant trobar per la costa. A l'interior és una miqueta més fàcil, però és una cuina de paciència i ben feta, és poc a poc. Això m'agrada que ho digui, perquè posa en valor aquesta cuina que fem.
3: Marc Esteve reconeix que és complicat tirar endavant un negoci com el seu, en què posen els valors de la cuina tradicional per davant, però no obstant això, assegura que seguirà fidel a la seva cuina.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
9: Escoltes la fórmula musical

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als participants, informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Porteu roba vella de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba, unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus, ulleres protectores i mocador per tal de protegir-se de possibles cremades o accidents. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. Abans de l'inici del correfoc, assabenteu-vos dels punts d'assistència sanitària.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La càtedra Climent Guitart enceta una nova etapa després de renovar el conveni fins al 2029, amb el doctor Lluís Coromina al capdavant. L'acord signat per l'Ajuntament de Lloret de Mar, la Universitat de Girona i la Fundació Climent Guitart permetrà donar continuïtat als projectes de recerca i transferència de coneixement en l'àmbit del turisme. Impulsada el 2022 per la Fundació Climent Guitart, la càtedra treballa per fomentar la recerca i la col·laboració entre el món acadèmic, les administracions i el sector turístic, amb una atenció especial a les destinacions litorals. Ens en dona més detalls Cristina Cabanyes, presidenta de la Fundació Climent Guitart.
4: És molt, molt clau aquesta càtedra per nosaltres. Continuar consolidant els projectes que ja estem fent i també treballar amb diferents publicacions. La càtedra ha publicat dos llibres, no? I treballarem per publicar-ne més i sobretot treballar per aquests destins de sol i platja que també estan sota el paraigües de l'Aliança de Municipios Turísticos, que tenen problemàtiques similars a les de Lloret, i treballarem per problemàtiques que afecten a tots aquest tipus de municipis.
3: A més, Cabanyes també destaca que la formació és clau en tots els sectors i que estan molt agraïts amb la feina feta de la doctora Anna Garriga, a qui Cabanyes defineix com a ànima i motor d'aquests primers 4 anys de la càtedra. Ara, però, Lluís Coromina en serà el nou director.
4: Bueno, perquè és el degà de la Facultat de Turisme i, a més, especialista en anàlisis de dades, i creiem que pot ser molt interessant el seu perfil per poder posar aquests propers 4 anys treballar amb els diferents àmbits que ens volem enfocar. Només voldria afegir que també vull agrair a l'Ajuntament de Lloret de Mar el seu recolzament, ja que la càtedra és un conveni a 3, UDG, Ajuntament i Fundació, i bé, cada un dels socis són molt importants i han fet una molt bona feina.
3: Escoltem també a la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan, qui explica que aquests projectes de recerca són imprescindibles per Lloret.
5: Perquè era una qüestió que fa molts anys que era necessària i imprescindible com a capital de la Costa Brava, i realment doncs és una feina que uneix sector privat a través de la Fundació, l'Administració Pública, l'Ajuntament de Lloret i la Universitat de Girona, per treballar conjuntament per aquesta orientació, innovació i competitivitat de les destinacions del litoral. I realment és una oportunitat d'or per casa nostra, doncs, per poder millorar en termes de turisme sostenible responsable en la competitivitat d'una destinació líder com és Lloret de Mar.
3: Esperem, doncs, que aquesta renovació de conveni pugui contribuir positivament, com sempre, al turisme a la nostra vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ràdio Lloret 90.2 FM.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als veïns, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, etc. Mantingueu les portes, les finestres i els balcons tancats, persianes abaixades, tendals recollits i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. Retireu la roba estesa o altres elements que puguin encendre's. Sobretot, no llenceu aigua.

0: En ple estiu, ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. SOS Lloret organitza demà divendres una xerrada per informar sobre els possibles efectes que podria tenir la instal·lació d'una incineradora al municipi. Sota el títol Incineradora Lloret, tot el que no t'explicaran, l'acte reunirà diversos experts que abordaran l'impacte que, segons estudis científics, poden tenir aquestes infraestructures sobre la salut i el medi ambient. Escoltem Jordi Palau Dalmas, portaveu de SOS Lloret i moderador també de la xerrada.
4: És important que la gent sigui conscient ara, que és quan es vol impulsar aquesta nova infraestructura, que som a temps de dir la nostra, si la volem o no la volem. Llavors, el que ningú explica és tota l'altra vessant que té a veure també amb la salut de les persones, perquè una infraestructura d'aquest tipus és coneguda arreu d'Europa. Hi ha molts estudis científics entorn de la incineració de residus sòlids urbans, i és convenient que la gent de Lloret sàpiga quins perjudicis provoca.
3: La conferència comptarà amb la participació del metge pediatre Ramon Capdevila, el membre de la plataforma ciutadana Residu Zero Josep Lluís Moner, la representant del CEPA Mercè Girona, Josep Lluís Conejero de la plataforma contra la incineració de Montcada i Reixac, i també es projectarà un vídeo de la presidenta del CAPS, Mercè Botina, sobre els efectes de les emissions contaminants.
4: Això el que pretenem doncs, és conscienciar la gent, és donar més informació a la gent i és que la gent doncs, parli en el carrer i expressin la seva opinió, si volen una infraestructura així o no, que tinguem les dues vessants de la informació.
3: Des de SOS Lloret asseguren que l'objectiu de la xerrada és que la ciutadania disposi de tota la informació abans de posicionar-se sobre el projecte. Consideren que els veïns han de poder valorar tant els possibles beneficis com també els inconvenients de la infraestructura.
4: Jo crec que la població és prou madura per poder decidir si ens compensa o no el fet de tenir una infraestructura així, que aportarà algun benefici, però també volem posar l'accent en els molts perjudicis que nosaltres hi veiem i, per tant, que tothom tingui tota la informació per opinar.
3: La conferència es farà demà divendres a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca Municipal i és oberta a tota la ciutadania.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als participants, informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Porteu roba vella de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba, unes sabates esportives de pell que us agafin fort els peus, ulleres protectores i mocador per tal de protegir-se de possibles cremades o accidents. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. Abans de l'inici del correfoc, assabenteu-vos dels punts d'assistència sanitària.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Avui i demà es pot donar sang a Lloret de Mar, en concret avui al teatre i demà a la tarda al Centre Cívic del Rieral. Sota el lema "Perquè la necessitat no fa vacances, dona sang", el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania perquè participi a la campanya d'estiu. I és que, tot i que la necessitat de sang es manté durant tot l'any, les reserves acostumen a baixar prop d'un 20% durant els mesos d'estiu, quan disminueixen les donacions. Escoltem Mireia Blanco, representant del Banc de Sang i Teixits.
4: Llavors, a mi m'agradaria, no sé si és possible, animar a la gent a que vingui a donar sang, no? Perquè hem de pensar que la sang no es fabrica fora del nostre cos i, per tant, hem de ser conscients que depèn de cadascú de nosaltres, no? De poder millorar la qualitat de vida d'una persona o inclús salvar-li aquesta vida, no? Hem de pensar que aquest és un gest, un petit gran gest solidari que requereix poc temps i que pot salvar una vida, no? Una vegada per tu, una vegada per mi, sempre diem això, no? No van.
3: Poden donar sang les persones majors d'edat de fins a 70 anys que pesin més de 50 quilos, estiguin en bon estat de salut i no estiguin embarassades.
4: Sí, de fet, a veure, s'ha de saber que tot l'any fa falta sang. Tanmateix, els mesos d'estiu, la situació dels estocs és més crítica. Per què? Perquè hi ha una davallada d'un 20% de donacions. Clar, si pensem que la necessitat és la mateixa, que són 1.000 donacions diàries, però arrel de coincidir amb aquesta temporada, no? La temporada d'estiu, que baixen les donacions pel canvi d'hàbits, per la calor, perquè ara estem patint molta calor, perquè la gent fa vacances, clar, molta gent també el fet de fer vacances marxa del seu municipi habitual de donació i diu, bueno, ja ho faré, no? Ja ho faré quan torni. Tot això comporta aquesta baixada.
3: Qui vulgui donar sang pot fer-ho avui al teatre i demà divendres a la tarda al Centre Cívic del Rieral.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Demà divendres a la nit arriba una de les activitats més esperades de la Festa Major. És la cercavila amb la colla Calatrons i els Diables de Sa Forcanera, seguida també del Correfoc. Serà a 2:15 de la nit al carrer Sant Pere, des d'on s'anirà al Museu del Mar. Escoltem ara a Guillem Minguella, president de la colla Calatrons.
4: Doncs bé, com ja portem uns anyets fent-ho, la nostra cercavila dona el tret de sortida al correfoc que tothom espera. Nosaltres iniciem cap allà a 9:15 des del capdamunt del carrer Sant Pere i baixem fins a la plaça de l'Ajuntament. Ens trobem allà amb la Percu Sa Forcanera de Blanes i ens anem fins al Museu del Mar i des d'allà, en aquest moment sí, començarà el correfoc.
3: Minguella explica que ara mateix Calatrons està format per unes 20 persones i destaca també el bon ambient i la germanor amb la colla de Diables veïna a qui donen pas en acabar.
4: És molt xulo trobar-nos amb la Percu Sa Forcanera i nosaltres iniciem, però no toquem junts, sinó que ens trobem al final del nostre recorregut i ells comencen amb la seva colla de Diables. La veritat és que nosaltres no tenim colla de Diables i són els que fan el correfoc, no? Els que fan el foc, els petards i demés, però és una manera de poder-hi participar i hi ha aquesta germanor amb la colla veïna de Blanes, així que entre uns i altres acabem fent aquesta festassa que dona l'inici, en part, a la Festa Major de Lloret.
3: Una hora més tard, a 10:45, i també al Museu del Mar, començarà el correfoc. El recorregut passarà pel passeig marítim i fins a la Roca d'en Maig, fent parada a la plaça de la Vila per fer el ball de bèsties. Ens en dona més detalls Marta Sánchez, membre dels Diables de Sa Forcanera.
5: Aquest any el que hem preparat, bueno, doncs com sempre, no? Tenim la part on està la traca, després tenim una part de les bèsties i tot el recorregut del correfoc es fa amb les carretilles, que lògicament les porten els Diables a les seves forques.
3: A més, la dragona, explica, és la seva bèstia més coneguda.
5: Bueno, doncs nosaltres tenim diferents tipus de bèsties, no? La més reconeguda és la dragona. I a meitat del correfoc, com bé has dit, doncs es fa el ball de bèsties, no? Que encenem les bèsties amb diferents tipus de pirotècnia i bueno, la gent, els Diables, no? I la gent que va preparada, doncs pot gaudir de l'espectacle bueno, i veure, no? els diferents tipus de, bueno, la diferent tipus de pirotècnia que utilitzem.
3: Recordem, doncs, que la convocatòria al Cercavila és demà a 9:45 al carrer Sant Pere.
2: La previsió meteorològica.
3: Com sempre, és moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem de la mà del nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
6: Bona tarda. Continuarem amb aquest ambient càlid, xafuós, plenament canicular, però amb temperatures per sobre de la mitjana, tot i trobar-nos en plena canícula. Per tant, paciència, perquè la calor va per llarg. De moment no es veuen canvis importants a la vista, almenys fins a mitjans finals de la setmana que ve, en aquest sentit. I avui sí que tindrem més intervals de núvols, en principi sense risc de ruixats o gotellades aquí a Lloret, sí que en altres punts del prelitoral, de l'interior o de muntanya, poca cosa en general, i en forma de fang per la pols amb suspensió que tenim, però aquests ruixats o gotellades que puguin caure no haurien d'arribar aquí a la costa, sense descartar alguna gota passatgera. Per tant, dia de cel una mica més variable, sense gaires més conseqüències, cel enterbolit per aquesta pols amb suspensió, i a partir de demà el sol dominarà, sense excepcions, això sí, amb pols amb suspensió encara, i poc risc de nuvolositat i, evidentment, sense pluja a la vista. De fet, els mapes indiquen que almenys haurem d'esperar 7 o 10 dies per tenir algunes opcions de pluja aquí, a la zona de Lloret. Tot plegat, ho anirem seguint, però vaja, queden dies encara de calor i xafogó intenses i també d'anticicló.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix a Lloret, una temperatura de 29 graus centígrads.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Les persones amb problemes o sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, cal que adoptin mesures de protecció. Durant el correfoc, i especialment a l'espectacle a la plaça de la Vila i al final del passeig Manel Bernat, cal respectar i facilitar el pas dels diables i diableses, així com mantenir una distància de seguretat prudencial respecte al material pirotècnic que s'utilitzarà. Col·laboreu amb l'espectacle, no entreu cotxets infantils, bicicletes, patinets i altres als llocs indicats mentre duri l'espectacle.
2: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Un vespreig dona el tret de sortida a la Festa Major de Santa Cristina aquest vespre. Sota el títol Viva la Pepa, l'activitat oberta a tothom anirà a càrrec del grup La Pepa. La festa començarà a les 7 de la tarda a la Roca d'en Maig. En dona més detalls Uriel de l'Amor, representant de La Pepa.
4: Doncs mira, el que volem justament és donar el tret de sortida a la Festa Major d'aquí de Lloret d'una manera diferent. Serà una tarda per gaudir de la música, ballar, prendre alguna cosa amb els amics o familiars i aprofitar d'un espai tan bonic com és la Roca d'en Maig. Doncs hem preparat una mica una selecció de música molt variada. Començarem amb música més comercial i alguna rumbeta i així, i llavors més tirant cap al vespre, i a mesura que avanci la tarda doncs anirem pujant el ritme amb grans èxits molt coneguts, música Remember i cançons que bueno, pràcticament tothom coneix i que acabarà cantant.
3: L'objectiu és que la gent es deixi portar per la música, balli i gaudeixi d'una bona estona en un format de 6 hores que s'allargarà fins a la 1 de la matinada.
4: Bueno, la manera de sortir ha canviat molt els últims anys. Cada vegada hi ha més gent que prefereix començar abans, gaudir de l'ambient amb, doncs, amb llum natural, compartir una estona amb els amics i família, no? Com dèiem abans. I bueno, també tot la tendència va molt cap al món fitness i de més, llavors trobem que s'està començant a unir a la part de la salut, l'esport i el cuidar-se amb el món de l'oci, la nit, que bueno, una gran part d'Espanya i d'Europa ho està portant a la tarda, i jo crec que va una mica de la mà i en un futur proper veurem això.
3: Des de l'organització animen a tothom a acostar-se al vespreig, ja que és una proposta pensada per totes les edats, des de la canalla fins als més grans. A més, expliquen que els faria molta il·lusió que aquesta iniciativa, que aquest any s'estrena com una de les novetats de la Festa Major, es convertís en una cita fixa en els propers anys.
4: A nosaltres ens faria molta il·lusió. Al final, si la gent respon bé i s'ho passa bé, doncs seria fantàstic que acabés convertint-se en una cita fixa per la Festa Major. Al final, Lloret té un entorn privilegiat i creiem que iniciatives com aquesta doncs ajuden a posar-lo encara més en valor i oferir propostes diferents. I al final també, doncs no ens enganyem, és una proposta que molesta molt menys que una festa major nocturna a tots els veïns la mateixa situació del poble.
3: El vespreig Viva la Pepa, que donarà el tret de sortida a la Festa Major aquesta tarda, començarà a les 7 a la Roca d'en Maig.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: paret.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Ritme a la teu. Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: eterno.
1: El tiempo borrará ese sentimiento.
2: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La Festa de l'Escuma canvia de data. Per motius tècnics no es podrà fer aquest diumenge i s'ha posposat per fer-la dijous 23 a la tarda, coincidint amb els inflables d'aigua infantils a l'aparcament de Sa Caleta. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, espera que la Festa de l'Escuma, que és una novetat en el programa, agradi molt als més petits.
4: Una vegada més, a la Festa Major, seguim apostant per les activitats infantils i familiars. Hi ha prevista una activitat que és la Festa de l'Espuma, una novetat. Estava prevista per al dia 19 de juliol i es durà a terme el dia 23 de juliol, conjuntament amb una altra activitat infantil i familiar, que és aquests inflables aquàtics que estaran col·locats al pàrquing de Sa Caleta. Per tant, doncs, tot un dia, el dia 23, pensat per les famílies, per als infants de Lloret, on esperem que gaudeixi tothom i que vingui a gaudir de la Festa Major.
3: Sí que es manté per aquest diumenge a la Roca d'en Maig el concert de Xiula a partir de les 6 de la tarda. I de cara a la setmana que ve, com diem, dijous 23 a les 5 es faran la Festa de l'Escuma i els inflables d'aigua infantils per mainada de 3 a 12 anys. Serà l'aparcament de Sa Caleta on l'accés estarà obert a tothom i hi haurà servei de bar. I d'altra banda, l'Ajuntament, Oncolliga i l'Associació contra el Càncer de Lloret han sumat esforços en una campanya de conscienciació a les platges de Lloret i Fenals. Aquests dies reparteixen crema solar i recorden que a les platges de la vila no s'hi pot fumar. Vereda López, en aquest cas com a regidora de Medi Ambient, remarca que l'objectiu de la campanya és conscienciar la població sobre la importància de cuidar-se a un mateix i també al nostre entorn.
5: Gràcies a Oncolliga, a l'Associació contra el Càncer i al personal de l'Ajuntament, s'estan fent campanyes informatives i repartint uns petits pots de crema amb la imatge de no fumar per recordar a tothom la importància de cuidar-se, de cuidar la pell i protegir-nos dels rajos del sol, però també recordant a tothom que les nostres platges són sense fum. Aquesta campanya el que pretén és que el missatge arribi a tothom d'una manera afirmativa i pedagògica i sobretot, el més important és que la gent es cuidi, tant ells mateixos com el nostre medi ambient.
3: El càncer de pell és el tumor més freqüent en l'ésser humà i es calcula que un 20% de les persones en patiran un al llarg de la vida. A l'estat espanyol afecta unes 300 persones de cada 100.000. La part positiva és que sol ser molt visible i si es detecta de manera precoç, el percentatge de curació és molt elevat. Pel que fa al càncer de pulmó, en canvi, és un dels càncers més mortífers. A Catalunya afecta unes 5.000 persones a l'any i provoca prop de 3.500 defuncions. Al contrari, que el càncer de pell sol detectar-se en fases avançades.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical de la Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als veïns, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, etc. Mantingueu les portes, les finestres i els balcons tancats, persianes abaixades, tendals recollits i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. Retireu la roba estesa o altres elements que puguin encendre's. Sobretot, no llenceu aigua.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
3: 90.2 FM.

0: pose en el teu tabú, baby.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Solidaritat de Lloret de Mar, en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Maria Nicolau recomana el restaurant Como Pez de Lloret de Mar. En un article a Gastro, la pàgina web de gastronomia de Mediaset, la reconeguda xef escull quines són les seves quatre guinguetes preferides de Girona i Alacant i destaca el local lloretenc ubicat al carrer Sant Isidre 10. Segons Maria Nicolau, Como Pez és el restaurant amb la millor relació qualitat-preu de tot el país i fa afirmacions com que és un lloc que la fa feliç només de pensar que existeix i que hi tornarà. El Como Pez no és una guingueta de platja, però sí que és un local petit amb molt d'encant al centre de Lloret, que té la platja a tocar. I la crítica agrada molt al xef i propietari del restaurant, Marc Esteve.
4: La veritat que m'assembla molt bé perquè és una persona que defensa la cuina catalana i aquí està difícil de trobar i bueno, ella sempre ve per allà a menjar i li agrada molt que siguim amb una miqueta amb el tema de la cuina catalana d'abans de la que es feia a casa.
3: Segons ens explica el xef, Maria Nicolau ja era clienta seva quan gestionava el restaurant del Port de la Cala i li agrada tastar tots els plats tradicionals que cuinen.
4: Quan estàvem al Port de la Cala Canyelles ja venia i ara ja fa temps que ve per allà alguna vegada quan té alguna conferència, alguna coseta per aquí, doncs s'apropa per menjar i menja molt. Ella és bastant fan de l'arròs a la cassola, però com que nosaltres de vegades tenim cassola, fetes tradicionals. També sol menjar les mandonguilles amb sèpia, el conill rostit amb poc. Tot el que tenim així de cassola, si algun dia ho tenim, ho prova.
3: En el seu article, Maria Nicolau fa broma demanant a la clientela que no vagi al restaurant, que té un aforament limitat i sempre està ple. I afegeix, això seriosament, que s'hi han d'acostar tots aquells que vulguin dedicar-se al món de la cuina o la restauració, perquè tindran molt per aprendre. Un aspecte que fa content a Marc Esteve.
4: A mi això m'agrada, perquè nosaltres el que fem, com he dit, és la cuina que feia la meva àvia a casa. És una cuina tradicional de Xup-Xup, que costa bastant trobar per la costa. A l'interior és una miqueta més fàcil, però és una cuina de paciència i ben feta, és poc a poc. Això m'agrada que ho digui, perquè posa en valor aquesta cuina que fem.
3: Marc Esteve reconeix que és complicat tirar endavant un negoci com el seu, en què posen els valors de la cuina tradicional per davant, però no obstant això, assegura que seguirà fidel a la seva cuina.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Artilleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als participants, informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Porteu roba vella de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba, unes sabates esportives de pell que us agafin fort als peus, ulleres protectores i mocador per tal de protegir-se de possibles cremades o accidents. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. Abans de l'inici del correfoc, assabenteu-vos dels punts d'assistència sanitària.

0: La solidaritat de Lloret de Mar en ple estiu. Ajuda a salvar vides. Vine a donar sang. Campanya de donació de sang. El dijous 16 de juliol, al Teatre Municipal, de 10 a 2 del matí i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre. El divendres 17 de juliol, al Centre Cívic El Rieral, de 4 de la tarda a les 9 del vespre. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Demà divendres a la nit arriba una de les activitats més esperades de la Festa Major. És la cercavila amb la colla Calatrons i els Diables de Saforcanera, seguida també del Correfoc. Serà a 9:45 de la nit al carrer Sant Pere, des d'on s'anirà al Museu del Mar. Escoltem ara a Guillem Minguella, president de la colla Calatrons.
3: Doncs bé, com ja portem uns anyets fent-ho, la nostra cercavila dona el tret de sortida al correfoc que tothom espera. Nosaltres iniciem cap allà a 9:45 des del capdamunt del carrer Sant Pere i baixem fins a la plaça de l'Ajuntament. Ens trobem allà amb la percu Saforcanera de Blanes i ens anem fins al Museu del Mar i des d'allà, en aquest moment sí, començarà el correfoc.
2: Minguella explica que ara mateix Calatrons està format per unes 20 persones i destaca també el bon ambient i la germanor amb la colla de Diables veïna a qui donen pas en acabar.
3: És molt xulo trobar-nos amb la percu Saforcanera i nosaltres iniciem, però no toquem junts, sinó que ens trobem al final del nostre recorregut i ells comencen amb la seva colla de Diables. La veritat és que nosaltres no tenim colla de Diables i són els que fan el correfoc, no? Els que fan el foc, els petards i demés, però és una manera de poder-hi participar i hi ha aquesta germanor amb la colla veïna de Blanes, així que entre uns i altres acabem fent aquesta festassa que dona l'inici, en part, a la Festa Major de Lloret.
2: Una hora més tard, a 10:45 i també al Museu del Mar, començarà el correfoc. El recorregut passarà pel Passeig Marítim i fins a la Roca d'en Maig, fent parada a la plaça de la Vila per fer el Ball de Bèsties. Ens en dona més detalls Marta Sánchez, membre dels Diables de Saforcanera.
4: Aquest any el que hem preparat, bueno, doncs com sempre, no? Tenim la part on està la traca, després tenim una part de les bèsties i tot el recorregut del correfoc es fa amb les carretilles, que lògicament les porten els Diables a les seves forques.
2: A més, la dragona, explica, és la seva bèstia més coneguda.
4: Bueno, doncs nosaltres tenim diferents tipus de bèsties, no? La més reconeguda és la dragona. I a meitat del correfoc, com bé has dit, doncs es fa el ball de bèsties, no? Que encenem les bèsties amb diferents tipus de pirotècnia i bueno, la gent, els Diables, no? I la gent que va preparada doncs pot gaudir de l'espectacle bueno, i veure, no? els diferents tipus de, bueno, la diferent tipus de pirotècnia que utilitzem.
2: Recordem, doncs, que la convocatòria al Cercavila és demà a 9:45 al carrer Sant Pere.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
7: No matter what, no matter what.

que aquest cant ressoni més enllà del crit, que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat,

0: l'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Les persones amb problemes o sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, cal que adoptin mesures de protecció. Durant el correfoc, i especialment a l'espectacle a la plaça de la Vila i al final del passeig Manel Bernat, cal respectar i facilitar el pas dels diables i diableses, així com mantenir una distància de seguretat prudencial respecte al material pirotècnic que s'utilitzarà. Col·laboreu amb l'espectacle, no entreu cotxets infantils, bicicletes, patinets i altres als llocs indicats mentre duri l'espectacle.

0: camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La Festa de l'Escuma canvia de data. Per motius tècnics no es podrà fer aquest diumenge i s'ha posposat per fer-la dijous 23 a la tarda, coincidint amb els inflables d'aigua infantils a l'aparcament de Sa Caleta. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, espera que la Festa de l'Escuma, que és una novetat en el programa, agradi molt als més petits.
4: Una vegada més, a la Festa Major, seguim apostant per les activitats infantils i familiars. Hi ha prevista una activitat que és la Festa de l'Espuma, una novetat. Estava prevista per al dia 19 de juliol i es durà a terme el dia 23 de juliol, conjuntament amb una altra activitat infantil i familiar, que és aquests inflables aquàtics que estaran col·locats al pàrquing de Sa Caleta. Per tant, doncs, tot un dia, el dia 23, pensat per les famílies, per als infants de Lloret, on esperem que gaudeixi tothom i que vingui a gaudir de la Festa Major.
3: Sí que es manté per aquest diumenge a la Roca d'en Maig el concert de Xiula a partir de les 6 de la tarda. I de cara a la setmana que ve, com diem, dijous 23 a les 5 es faran la Festa de l'Escuma i els inflables d'aigua infantils per mainada de 3 a 12 anys. Serà a l'aparcament de Sa Caleta on l'accés estarà obert a tothom i hi haurà servei de bar. I d'altra banda, l'Ajuntament, Oncolliga i l'Associació contra el Càncer de Lloret han sumat esforços en una campanya de conscienciació a les platges de Lloret i Fenals. Aquests dies reparteixen crema solar i recorden que a les platges de la vila no s'hi pot fumar. Vereda López, en aquest cas com a regidora de Medi Ambient, remarca que l'objectiu de la campanya és conscienciar la població sobre la importància de cuidar-se a un mateix i també al nostre entorn.
5: Gràcies a Oncolliga, a l'Associació contra el Càncer i al personal de l'Ajuntament, s'estan fent campanyes informatives i repartint uns petits pots de crema amb la imatge de no fumar per recordar a tothom la importància de cuidar-se, de cuidar la pell i protegir-nos dels rajos del sol, però també recordant a tothom que les nostres platges són sense fum. Aquesta campanya el que pretén és que el missatge arribi a tothom d'una manera afirmativa i pedagògica i sobretot, el més important és que la gent es cuidi, tant ells mateixos com el nostre medi ambient.
3: El càncer de pell és el tumor més freqüent en l'ésser humà i es calcula que un 20% de les persones en patiran un al llarg de la vida. A l'estat espanyol afecta unes 300 persones de cada 100.000. La part positiva és que sol ser molt visible i si es detecta de manera precoç, el percentatge de curació és molt elevat. Pel que fa al càncer de pulmó, en canvi, és un dels càncers més mortífers. A Catalunya afecta unes 5.000 persones a l'any i provoca prop de 3.500 defuncions. Al contrari, que el càncer de pell sol detectar-se en fases avançades.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als veïns, traieu del carrer qualsevol obstacle que pugui destorbar el recorregut del correfoc, com per exemple els testos amb plantes, les bosses d'escombraries, etc. Mantingueu les portes, les finestres i els balcons tancats, persianes abaixades, tendals recollits i protegiu les obertures per impedir que entrin coets i guspires que podrien causar un incendi. Retireu la roba estesa o altres elements que puguin encendre's. Sobretot, no llenceu aigua.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. La Festa de l'Escuma canvia de data. Per motius tècnics no es podrà fer aquest diumenge i s'ha posposat per fer-la dijous 23 a la tarda, coincidint amb els inflables d'aigua infantils a l'aparcament de Sa Caleta. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, espera que la Festa de l'Escuma, que és una novetat en el programa, agradi molt als més petits.
4: Una vegada més, a la Festa Major, seguim apostant per les activitats infantils i familiars. Hi ha prevista una activitat que és la Festa de l'Espuma, una novetat. Estava prevista per al dia 19 de juliol i es durà a terme el dia 23 de juliol, conjuntament amb una altra activitat infantil i familiar, que és aquests inflables aquàtics que estaran col·locats al pàrquing de Sa Caleta. Per tant, doncs, tot un dia, el dia 23, pensat per les famílies, per als infants de Lloret, on esperem que gaudeixi tothom i que vingui a gaudir de la Festa Major.
3: Sí que es manté per aquest diumenge a la Roca d'en Maig el concert de Xiula a partir de les 6 de la tarda. I de cara a la setmana que ve, com diem, dijous 23 a les 5 es faran la Festa de l'Escuma i els inflables d'aigua infantils per mainada de 3 a 12 anys. Serà a l'aparcament de Sa Caleta on l'accés estarà obert a tothom i hi haurà servei de bar. I d'altra banda, l'Ajuntament, Oncolliga i l'Associació contra el Càncer de Lloret han sumat esforços en una campanya de conscienciació a les platges de Lloret i Fanals. Aquests dies reparteixen crema solar i recorden que a les platges de la vila no s'hi pot fumar. Vereda López, en aquest cas com a regidora de Medi Ambient, remarca que l'objectiu de la campanya és conscienciar la població sobre la importància de cuidar-se a un mateix i també al nostre entorn.
5: Gràcies a Oncolliga, a l'Associació contra el Càncer i al personal de l'Ajuntament, s'estan fent campanyes informatives i repartint uns petits pots de crema amb la imatge de no fumar per recordar a tothom la importància de cuidar-se, de cuidar la pell i protegir-nos dels rajos del sol, però també recordant a tothom que les nostres platges són sense fum. Aquesta campanya el que pretén és que el missatge arribi a tothom d'una manera afirmativa i pedagògica i sobretot, el més important és que la gent es cuidi, tant ells mateixos com el nostre medi ambient.
3: El càncer de pell és el tumor més freqüent en l'ésser humà i es calcula que un 20% de les persones en patiran un al llarg de la vida. A l'estat espanyol afecta unes 300 persones de cada 100.000. La part positiva és que sol ser molt visible i si es detecta de manera precoç, el percentatge de curació és molt elevat. Pel que fa al càncer de pulmó, en canvi, és un dels càncers més mortífers. A Catalunya afecta unes 5.000 persones a l'any i provoca prop de 3.500 defuncions. Al contrari, que el càncer de pell sol detectar-se en fases avançades.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: Amb motiu de la celebració del correfoc d'aquest divendres, cal que seguiu les següents mesures de seguretat. Per als participants, informeu-vos bé dels llocs per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre. Porteu roba vella de cotó, amb mànigues i pantalons llargs, un barret de roba, unes sabates esportives de pell que us agafin fort als peus, ulleres protectores i mocador per tal de protegir-se de possibles cremades o accidents. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no correu, perquè les flames s'escamparien i serien més virulentes. Abans de l'inici del correfoc, assabenteu-vos dels punts d'assistència sanitària.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Maria Nicolau recomana el restaurant Como Pez de Lloret de Mar. En un article a Gastro, la pàgina web de gastronomia de Mediaset, la reconeguda xef escull quines són les seves quatre guinguetes preferides de Girona i Alacant i destaca el local lloretenc ubicat al carrer Sant Isidre 10. Segons Maria Nicolau, Como Pez és el restaurant amb la millor relació qualitat-preu de tot el país i fa afirmacions com que és un lloc que la fa feliç només de pensar que existeix i que hi tornarà. El Como Pez no és una guingueta de platja, però sí que és un local petit amb molt d'encant al centre de Lloret, que té la platja a tocar. I la crítica ha agradat molt al xef i propietari del restaurant, Marc Esteve.
4: La veritat que m'assembla molt bé perquè és una persona que

0: defensa la cuina catalana i aquí està difícil de trobar i, bueno, ella sempre ve per allà a menjar i li agrada molt que siguim amb una miqueta amb el tema de la cuina catalana d'abans de la que es feia a casa.
1: Segons ens explica el xef, Maria Nicolau ja era clienta seva quan gestionava el restaurant del Port de la Cala i li agrada tastar tots els plats tradicionals que cuinen.
0: Quan estàvem al Port de la Cala Canyelles ja venia i ara ja fa temps que ve per allà alguna vegada quan té alguna conferència, alguna coseta per aquí, doncs s'apropa per menjar i menja molt, eh? Ella és bastant fan de l'arròs a la cassola, però com que nosaltres de vegades tenim cassola fetes tradicionals, també sol menjar les mandonguilles amb sèpia, el conill rostit amb poc. Tot el que tenim així de cassola, si algun dia ho tenim, ho prova.
1: En el seu article, Maria Nicolau fa broma demanant a la clientela que no vagi al restaurant, que té un aforament limitat i sempre està ple. I afegeix, això seriosament, que s'hi han d'acostar tots aquells que vulguin dedicar-se al món de la cuina o la restauració, perquè tindran molt per aprendre. Un aspecte que fa content a Marc Esteve.
0: A mi això m'agrada, perquè nosaltres el que fem, com he dit, és la cuina que feia la meva àvia a casa. És una cuina tradicional de Tuitlub, que costa bastant trobar per la costa. A l'interior és una miqueta més fàcil, però és una cuina de paciència i ben feta, és poc a poc. Això m'agrada que ho digui, perquè posa en valor aquesta cuina que fem.
1: Marc Esteve reconeix que és complicat tirar endavant un negoci com el seu, en què posen els valors de la cuina tradicional per davant, però no obstant això, assegura que seguirà fidel a la seva cuina.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.